0: escric per aguantar la solitud, per tocar el pas del temps, per matar l'avorriment. Més enllà de matar el vostre, no espereu cap prodigi. Este es el primer relato que abre La vida no son matemáticas, el último libro del músico y escritor Joan Miquel Oliver. 77 microrelatos sobre el paso del tiempo, lo cotidiano. Dedica páginas al bus que va al aeropuerto, a los bares, los taxistas, los hipopótamos, los artistas o al Satisfyer. Un universo, el de Joan Miquel Oliver, que es también parte del grupo mallorquín más influyente del pop catalán, Antonio Font. Joan Miquel Oliver, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com va?
0: Ahora escuchábamos gent que mol un munt, i en este conjunto de relatos, de trocitos de vida, de reflexiones, n'hi ha molta d'aquesta gent, no? Gent que mola molt.
1: Aquesta cançó és en un sentit irònic.
0: Sí.
1: És a dir, que gent no és que moli un munt, és que mola massa, saps? I en el llibre és un poc del contrari, procura.
0: Sí, no, no.
1: Que mola de veure.
0: Jo t'he duit, clar, jo li he dado el significado más literal, sí, sí, sí, para traerte al libro, porque efectivamente hay personas, personajes, gente que nos traes, que muchos conocemos probablemente, otras que nos descubres en este libro, pero que realmente molan mucho.
1: Sí, sí, sí, i tant, que és aquesta idea, no?, que tot el que surt en el llibre no només els personatges, sinó que tingui un cert interès. En el final només se tracta d'això, no? Que tu vagis passant pàgines i que t'agradi, saps? Ja està.
0: Tiene algo de... Es muy divertido, ¿no? Nos llevas, bueno, a lugares comunes, ¿no? Que podem tenir en comú qualsevol mallorquí, i després nos llevas a, bueno, a lugares tuyos, a reflexiones tuyas, a ideas, y hablando de estas personas que molan mucho, me voy a detener en una, hay muchas, pero me voy a detener en una persona que mola mucho, que es una de tus profesoras de matemáticas,
1: sí,
0: que te aprobó un examen de 4,2, creo, o un 4,5, porque efectivamente la vida no son matemáticas. Claro, si esto lo dice una profesora de matemáticas que te acaba de aprobar con un suspenso, felices, ¿no?
1: Clar,
0: que
1: això és el que és l'anèdota, que és un dels contes de llibre, que en el final van decidir que el títol fos aquest, que jo vaig treure un 4,5 de matemàtiques, i quan li vaig anar a demanar a la professora quin dia era la recuperació, me va dir que jo estava aprovat. Jo vaig dir, però jo tinc un 4,5. I diu, no, però sé vida, no són matemàtiques. Això, clar, t'ho diuen en 14 anys i te marca, no?, de per vida, una cosa així.
0: Claro, pero además no te lo dice el profesor de literatura, ¿no? Te lo está diciendo la profe de mates.
1: Clar, sé que és la gràcia, ¿no? Claro. Que va ser el profe de mates, com ho va dir.
0: Y la vida no son matemáticas, pero es verdad que asusta un poco hacia dónde vamos, ¿no? Un mundo lleno de algoritmos, de relaciones sin tocarnos, sin prácticamente hablar, sin la presencialidad. ¿Crees que vamos hacia un mundo donde efectivamente sí, la vida es matemática, no hay emoción, sentimientos ni profunditat?
1: No, bueno, el de viure mirant el telèfon és una opció, saps? És tan senzill com agafar el telèfon i ficar-lo dins un calaix. És a dir, el poder dels algoritmes i tot això és perquè nosaltres estem tot el dia mirant el telèfon. El moment en què el deixes de mirar, a més, ells ho saben, ells ho noten. Tu a Instagram, els dies que només has fet 14 minuts, perquè ja mira el temps que hi estic, després inclús te penalitzen i tal, quan penges un vídeo tu no tens tanta... Si no has estat pendent de Instagram durant el dia, quan tu penges un vídeo, doncs ells ja te penalitzen i no te les posen tant per tot. Però bé, la qüestió és que... Ja t'he dit, és una qüestió més de l'educació dels joves, que entenguin que s'ha tot el dia mirant el mòbil no és una opció bona, no és una opció viable, no?, per seu futur. La gent gran, doncs mira, tot i que també podem tenir nostre enganxe amb aquestes merdetes, doncs tu agafes el mòbil i sigui dins un calaix i t'oblides.
0: Ja. Tan difícil esto que estás diciendo, porque efectivamente todos sabemos, ¿no?, que tener el móvil todo el día en la mano y utilizar el móvil todo el día no es bueno, y aún sabiéndolo, nos cuesta muchísimo aceptarlo y dejar el móvil en un cajón. ¿Cómo?
1: Sí, perquè cada vegada, jo què sé, vas a comprar, pagues amb el telèfon, tens converses amb amics, WhatsApp, e-mails, no sé què, i jo què sé, vas a... el que sigui, avui en dia hi ha gent que s'està traient una carrera sense punts, només mirant el mòbil, saps? O sigui, són uns trastos que fan moltes de coses i que són molt xulos, que són molt atractius i... No, és vera.
0: M'agrada molt, trastos que fa moltes de coses, efectivament no és més que això, no? Clar.
1: Sí, i llavors tu saps que darrere els algoritmes de deixar pues, la mateixa gent que s'ha inventat les màquines tragaperres i perquè et quedis enganxat i en el final és una draga, és un vici, no? Que hauria de començar, bueno, ja s'ha començat a prendre mesures, els escriptors i això de vegades ara ja agafen, han fet unes bosses, una cremallera i els soldats arriben i fiquen el mòbil dins la bossa i no el poden tornar a agafar fins que surten, no? Coses així també.
0: Dediques un relato a los teléfonos y después en este mundo tan raro que estamos construyendo, que lo estamos construyendo nosotros, es la realidad, aparecen también los llamados creadores de contenido. ¿Es algo que te preocupa especialmente y que los miras bastante con lupa? Dices una frase muy definitiva.
1: Sí, y ese es el relato, el sentit de que conto, o de que es coverbo, diguéssim, es que s'ha llegut de crear, o sigui, s'ha llegut d'inventar el terme creador de contingut. A més, què significa? Bueno, pues significa que dins internet hi ha una gran majoria de persones que no està creant cap tipus de contingut, que l'únic que fan és penjar vídeos d'altra gent, opinar, no sé què, o sigui que realment en la vida real tots érem creadors de contingut, perquè és que has de fer qualque cosa, però resulta que no, que dins els telèfons hi ha l'opció de tu viure sense haver fet res, no? I per això s'ha hagut de crear la gent creador de contingut per distingir en aquells pocs que sí que fan qualque cosa, no?
0: Claro. Sí, lo describes muy bien en este capítulo, en el monolòlògic, absolutament tothom era un creador de contingut, no quedava més remei, i decía yo de la contundència de la frase, l'he encontrado, un dels símptomes més evidents que ens n'està manant a la merda és que s'hagi inventat aquest concepte, no? Creador de contingut, sí. Precisamente para eso, no? Para poder diferenciar del que no está creando nada, vende humo o copia al de al lado.
1: Exactament, que és la grandíssima majoria. El 99,9% de la gent que hi ha per allà de dins.
0: I un creador com tu, que escribe, que formes part de uno de los grupos, ara hablaremos de Antonio Font, claro, ¿cómo te sientes en ese mundo de creadores de contenido, de tener que estar presente en esos lugares, redes sociales? ¿Cómo te llevas con lo no analógico?
1: O sigui, en el final, com que tots els canals de difusió s'han resumit pràcticament en Instagram, ho podem dir, pues mira, va arribar un moment, encara no fa 10 anys, que me vaig voler instal·lar l'aplicació i vaig haver de començar a explicar les coses per aquí. Abans hi havia pues, gent de promoció, abans feien pòsters, abans les ràdios mateixes tenien una rellevància capdalt amb la promoció de tots els actes, i avui en dia s'està anant tot cap a la pantalleta i no m'ha quedat més remei que si vull que la gent vengui als concerts, és que la gent m'ha dit, vas que vas fer un concert i no m'he enterat. Quan venim a València, pues a València van venir la setmana passada. Pues no me vaig enterar. Pues quan te comencen a passar coses així, dius, escolta, val més que me posis aplicació i que ho expliqui, perquè és que llavors la gent que no vengui que sigui perquè no volen venir, no perquè no ho hagin sabut, saps?
0: Clar.
1: No te queda més remei.
0: No queda més remei, no? És que al final has d'anar on està la gent i la gent ara la trobes per internet, majoritàriament,
1: sí.
0: No?
1: Sí, és que és així. És així, no, de guardar acceptar, perquè si jo som professional de la música, jo... I a més que darrere jo hi ha molta gent que fa feina i que depèn, tota aquesta altra gent depèn De que vingui públic en els concerts. Claro, jo estic fallant a tots aquests altres també. Que no me quede més remei.
0: Sí. Músico, creador, escritor, ¿qué importantes són per a ti los bares? En toda esa tarea de inspiración, de hablar, de crear, de escribir.
1: Anem, no és que hi vagi molt en els bars, no? Bars hi vaig més, perquè abans vivia a Palma i cada vegada a Palma n'hi ha menys dels que a mi m'agraden. Però el bar és allà on tu vas i te trobes gent que no t'esperes, saps? És a dir, gent que no coneixes, és un lloc on hi ha un cert permís per tu posar-te a xerrar amb qui vulguis i això, no? La gent no vol estar a casa seva a partir d'una hora i se'n van al bar. Saps? És que m'apareix una cosa fantàstica, no? O sigui, el punt de reunió social, allà on la gent se troba de manera espontània, sense haver quedat a ningú, va dir, ja està, i és una cosa que, no sé, sempre m'ha agradat aquesta història.
0: Claro, y si le preguntamos a otra persona, ¿no?, ¿qué significa? Porque todo el mundo tiene una historia, ¿no?, con los bares, o con algún bar específico, ¿no?, el bar que tenemos abajo de casa, o, en fin, ¿no?, bares que, bueno, donde hemos pasado muchas horas en nuestra vida. Es verdad que ha cambiado mucho esa foto también, pero más allá de eso, otra persona diría justo lo contrario, donde encuentro a las personas conocidas, donde me encuentro con los conocidos, con los amigos también.
1: Sí, bueno, això també, sí, també. O sigui, quedes amb qualcú i te'n vas a fer un cafè, o te'n vas a fer una canya, és també lògic. Però jo crec que el sentit vertader del bar és això, no? Sí, és bar, hi van els veïnats, hi va fer gent del poble, i sí, hi ha un percentatge elevat que sempre són els mateixos, però després és veritat que és allà on arriba el foraster, l'estranger, no sap a on ha d'anar, de cop arriba en el poble, se fica en el bar i li demana a l'amo del bar les quatre coses que necessita per començar a circular, llavors és un banyat i fa qualque comentari, i guapo això també, saps?
0: Sí, y bueno, es una manera de verlo, ¿no? Lo guapo, porque detrás de esta foto que has hecho hay mucha reflexión que hacer, ¿no? Esos bares, esos locales, esos barrios, pueblos que
1: sí,
0: pierden...
1: Sí, mira, en els bars, antigament, és on hi va la primera tele dels pobles, en el bar, el telèfono, el primer telèfon, de vegades, bueno, no sé, per aquí, pues, aquí ja no me recordo on és, no sé si és on hi ha un bar, no sé què, a un bar que sigui el bar telèfon, perquè és que va ser el primer telèfon que hi havia en el poble, no? I és que les coses són guapes, a mi m'agraden.
0: Sí, son guapas. Lo que pasa es que también es verdad que uno también busca reconocerse en determinados espacios, ¿no? Y es verdad que pues ciudades como Palma, pues al final nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, ¿no? O a quienes éramos. Y eso ahora, es guapo, pero doloroso.
1: Es doloroso, sí. A Palma ha pasado una cosa y es que han desaparegut els bars més guapos que hi havia a Palma, han desaparegut. Jo que sé, el Moca, en el carrer Sant Miquel, un bar guapíssim, són coses... O han desaparegut o han canviat els amos o els camarers o el que sigui. Tu te'n vas al bar Bosc, que era un bar que nosaltres, jo que sé, quan toques en el teatre principal, me'n record que després de tocar, després de reconèixer equip i tal, anàvem al bar Bosc i sempre m'ho servien i sempre mos atenien bé i tal, igual. Ara hi vas i... No, ja està tancat, perquè Vergara ja és un negoci turístic 100% i a tal hora tanquen i punto, ja no hi ha aquesta humanitat, aquesta proximitat, s'ha perdut completament. O te'n vas a Can Joan de Saigo i tu entres i el lletrero que posa que esperis a la porta fins que te donin una taula i dius perdona, però jo aquí hi veníem en 5 anys amb un pare i ma mare el dia de Nadal, sola baixa, menjar un encimado amb un xocolata, no me toquis els collons, saps? O sigui, és que és vera, això te subleva, és que dius, ostres, és que en el final tot són fer bombers, tot treure el màxim rendiment, tot optimitzar recursos, tot aquell llenguatge tan molest, no?, que va en contra de les persones, del dia a dia, de la nostra comoditat, de la nostra tranquil·litat. Mira, l'altre dia ho explicava, no?, que Si tu agafes un animal salvatge i li canvies l'hàbitat, el treus del seu hàbitat, un animal directament el mates. Mm. Les persones també som així. Tenim el nostre hàbitat. No mos pots matar perquè sempre que tinguis qualque cosa per menjar no te moriràs, però mos estàs canviant l'hàbitat i mos estàs fotent moltíssim. I aquestes coses són molt, molt més importants del que som i estem perdent.
0: Sí, sí, és molt important, definitivament. I pones otro, hay otros ejemplos, ¿no?, de esa pérdida de identidad. Y la verdad que es un capítulo bastante gracioso que dedicas al la hamburguesería Alaska, mítico, y hablas de esa pérdida también de lo nuestro, ¿no? De pedir una hamburguesa, algo tan simple como una hamburguesa sin queso y sin tomate, y no sé si al final te llegaron a poner la hamburguesa sin queso y sin tomate, porque no me queda claro después de esa conversación tan bucle, tan absurda.
1: No, a mí sí, es cuando explico arriba en un grupo de moderns, que son de las 15 personas, y ya hay hamburguesa con formatge y sin formatge, y punto, se ha acabado, ¿no? Y demanen pues, como 15 combinaciones amb els ingredients, amb els escassos ingredients, que es hamburguesa, el formatge, la ceba, que pot ser crua o passada per la planxa i la aromàtica, y una simbòlica fulla de lletuga. Amb aquest pocs ingredients demanen 15 receptes diferents, y claro, i aquell que hi era en Maxi, aquell que duu un bigotet amb els cabells rissats, i ja estava allà tot sol sopant a la barra, i van arribar aquest grup de 15 persones i va fer un compte, explica aquesta anècdota. I bueno,
0: pues
1: tú dices que
0: se gente que vayan como acaba. Sí, no, ya, es muy gracioso porque esa lectura, no sé, estamos imaginando a Maxi, que además es seguramente muchas personas le ponen cara, ¿no? Y voz, y nos lo estamos imaginando, ¿no? Hamburguesa, queso, es graciosa la escena porque además nos llevas directamente ahí, ¿no? Con la lectura. Vamos a hablar de, ¿cómo está el Antonio Font?
1: Bueno, pues estem un poc de dol, no? Sí. Fa molt que no xerram. O sigui, quan vàrem fer el comiat d'en Joan, a la Movo, després no han tornat a xerrar pràcticament. I ja fa quasi 2 mesos d'això. No sé què passarà. Ja ho veurem. Estic un poc tocats per tot això i no ho sabem. De moment encara no han xerrat i no hi ha previsió de que... De que se pot fer.
0: Ya. Hay silencios que explican muchas cosas. Este silencio del que hablas es muy significativo, ¿no? ¿Qué te dice a ti este silencio? Que necesitáis curar y...
1: No sé, va ser tot molt... Els darrers dies, saps? Van ser molt durs. Llavors es van fer, ja que sé, l'enterro, el funeral... i el concert de Sant Joan van ser 3 dies consecutius. No sé si les 3 coses en 4 dies, o alguna cosa així. Altres, crec que van ser dies seguits. I va ser, claro, van ser moltes hores de molta intensitat i supos que necessitem pues, descansar cadascú. És vera que amb Antònia Font, tot i que se pot dir que sí, que som un grup d'amics, perquè és vera que som amics, tenim una aprecia amb una amistat, és veure que quan no estem fent discos ni estem de gira xerrem poc entre nosaltres, perquè després estem tantes hores junts que ens arribem a cansar, no? I també ens prenem aquest descans entre nosaltres, però i ara m'imagino, ja entenc que estem també en un moment així, no? Va passar tot allò i ara cadascú està, ens van dir tot el que ens havien de dir de sobres, van tenir temps d'estar junts, i me'n recordo que el dia que van tocar la Mova van fer la prova de sort de matí, després van anar a dinar, i durant el dinar van estar xerrant molt i contant anècdotes i de coses que havia fet en Joan i no molt que mos havien divertit tots 5, no?, anant de gira tant d'anys, i crec que la cosa va quedar bastant bé dins del que cap, no? I ara jo crec que bueno, va quedar allà i ara supos que quan qualcú li comenci a fer ganes tornar a fer feina o arribi qualque proposta o el que sigui, qualcú dirà qualque cosa.
0: Claro, es que es verdad que ha habido muchos, algunos antes y después, ¿no?, del grupo de Antonio Font, pero claro, el después de Joan Roca Seguro és el més complicat, no?, de gestionar.
1: Sí, és veritat. Clar, és que te romp un poc l'estructura del grup. No a nivell musical, no, ni a nivell de so, ni tot això, sinó a nivell humà. És veritat que amb Antònia Font sempre hem estat molt independents, no mos hem format mai ni cap discogràfica, ni cap manejament, ni cap productor, ni res. I sempre hem decidit les coses molt entre cinc. Cadascú tenia un poc una assignació de feina, diguéssim, és a dir, que un se li donava més bé xerrar amb el mànager, l'altre se li donava més bé fer números, l'altre se li donava més bé pues el tema de la promoció, ja que sé. I cadascú tenia, és veure que cadascú tenia un poc una funció determinada allà de dins, que no havia estat adjudicada en cap moment, simplement de manera espontània havia sortit així. Hi havia com un sistema, no?, de comunicació, de feina entre nosaltres, i ara això està un poc romput.
0: Es difícil, ¿no?, ver el dibujo como escribes, ¿no?, el dibujo de cómo será el futuro de Antonio Font. ¿A ti cómo te gustaría que fuera el futuro de la banda? Porque efectivamente, bueno, pues sois este grupo de amigos, sois cuatro, y bueno, supongo que cada uno tendrá pues una manera de sentirlo, ¿no?, ese cómo quiere que sea el futuro de la banda.
1: Sí, en Antonio Font no s'ha descartat que puguen fer més discos ni més concerts, saps? I sí, s'han de fer, si mos fa ganes fer-los, els farem. I els farem sense en Joan i ja està, no... Mira, els farem, els discos se faran. No hi ha un impediment, diguéssim, tècnic perquè no se puguin fer. I per tant els farem. Com ens sentirem? Pues, supos que ens arribarem a besar, no? T'acostumes a aquestes coses. Supos que ens ho tens, pues, poc a poc, pues, això t'ho lleves i al final fan els seus dies normals, no? No és un drama continu, sap que t'ho vull dir, tot això. Però bueno, és veure que el mateix no ho sigui, està clar.
0: Jo, Miquel Oliver, la vida no són matemàtiques, afortunadament. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per aquesta xerrada que hem fet.
1: Moltes gràcies. Gràcies a tu, que vagi bé.
0: Y esta canción para cerrar el programa y para saludar a los compañeros a los que voy añoram, porque es lo que dice Joan Miquel Oliver en esta canción. Pedro Morlà, avui t'enyora, bona estàs?
2: ¿Qué tal? Molt bones. Pues estoy en Aizos Club Palma, donde cada jueves vamos a realizar Ser Deportivos Baleares, carrer de Morell número 2, justo detrás del Ayuntamiento de Palma, en esta casa señorial espectacular, la verdad, donde pues hoy nuestro protagonista va a ser el entrenador del Real Mallorca, Luis García Fernández, y con él tenemos muchos temas que tratar, Esther, porque bueno, la liga no para, a pesar de que hay compromisos internacionales. En primera división se para la liga, pero en segunda no. Y el Mallorca pierde jugadores importantes, pierde hasta tres jugadores, Martín Valien, Lubumbo y también Lucas Bestrom. Le toca a la Almería este próximo fin de semana. Es un hueso duro de roer. También pierde jugadores en la Almería por compromisos internacionales. Y le vamos a preguntar por todo ello al técnico asturiano, un Real Mallorca que, por cierto, Esther, las cosas como son, va muy bien. Es tercero en la clasificación, tiene ahora mismo 13 puntos y, bueno, tiene a un jugador como máximo goleador como es Adri Fuentes, y luego, pues que junto al Castellón es el equipo que menos goles encaja. Así que,
0: pues nada, con buenos
2: este
0: datos, sí, pues sí, con sí. Buenos datos. Esta entrevista 3:20 en Ser Deportivos Baleares. Gracias, Pedro.
2: Hasta luego, adiós.
0: A pasarlo bien. Nos vamos, hasta mañana.
3: Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens. El ciclo de danza Auditorium Aire Europa presenta Tao Dance Theater. Llega la compañía china de danza contemporánea más reconocida del mundo, ganadora del León de Plata de la Bienal de Venecia. Vive la pureza del movimiento corporal. Jueves 1 de octubre, 20:30 horas. Entradas en taquillas y auditoriumpalma.com. Son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos.
4: Muebles La Fábrica. La estantería Kallax de IKEA en blanco de 147 centímetros ya se adaptaba a tu estilo y a tu espacio gracias a cajas y accesorios. Y ahora además tiene un precio más bajo, solo 79 euros. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad. Descubre más artículos en islas.ikea.es.
5: ¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
6: Ocasión Plus. Ocasión Plus abre su segunda tienda en Mallorca. Ven a visitarnos a Manacor, en Vía Palma 108, donde encontrarás más de 100 coches seminuevos para elegir, con descuentos de hasta el 30% por nuestra gran oferta de inauguración. Ven a vernos a Manacor. Ven a Ocasión Plus.
7: Y tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
8: Atención Palma, regresa la auténtica gran fiesta del marisco Maris Galicia. El mejor marisco a precios populares, espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más. Pulpo feira, bogavantes, percebes, mejillones y los mejores albariños de la tierra. Disfruta de la mejor calidad de Galicia. Este año gran carpa instalada junto Diario de Mallorca. Todos los días desde la 1 del mediodía.